Tenis de Nicta ja està en un total sava. S'ha d'arribar Collini i la Laca. I que aixecar cama porta en tasquiva una fila sobre. Com ara que ara un tanyane, trunco, com ara que Collini, glòria al Senyor, amparane, glòria al Senyor, a dur patau, cao, ta feina, a ver, al que se pesa, a ver, con Doriri, Matu Cruz, glòria al Senyor, vi, ascamos, radios, puertas, caraciva, vas a dur patarachiva, una fila sobre. Com ara que, o tato, Kota Tukaina hakasiri filas kuru ganaka sama naga sarin kata parastawa yasta orakiwa kurta diuharaki munat filas